0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada a tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del dia. El jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar ha acordat deixar en llibertat amb càrrecs Pere Albó, després de passar aquest dilluns a disposició judicial. L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols està investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant d'un menor d'edat. Albó va ser detingut aquest diumenge per la policia local de Santa Susana arran d'uns fets que haurien tingut lloc a la piscina d'un hotel del municipi. Segons la investigació, hauria accedit a les instal·lacions i hauria protagonitzat un comportament de caràcter sexual davant de desenes de persones, entre les quals hi havia diversos menors. I el lladre multireincident que havia protagonitzat diversos robatoris i intents de robatori a Palafrugell durant els darrers mesos ha ingressat a presó. Segons ha informat l'Ajuntament, l'home acumulava més de 57 antecedents policials i era l'únic perfil multireincident que continuava actiu al municipi. L'ingrés a presó arriba després de mesos de seguiment i actuacions coordinades entre la policia local del municipi i els Mossos d'Esquadra. En les últimes setmanes, el sospitós havia intensificat la seva activitat delictiva, especialment en robatoris i intents de robatori en establiments comercials. I la policia local de la Bisbal d'Empordà ha dut a terme aquest any prop de 1.750 actuacions durant el primer semestre. Segons el balanç presentat per l'Ajuntament, l'activitat policial s'ha centrat en reforçar la presència al carrer, la prevenció i l'atenció de proximitat, especialment durant el mes de juny, que ha estat el període de més intervencions. El consistori destaca que els delictes registrats durant el mes de juny han disminuït respecte al mateix període de l'any passat. Durant aquest mes es van comptabilitzar una vintena llarga de fets delictius, mentre que un any abans ja n'hi havia hagut prop d'una trentena. Al conjunt del semestre, la policia local ha registrat prop de 150 incidències delictives, entre les quals hi ha robatoris amb força, furts, danys, ocupacions d'immobles i casos de violència masclista. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: 25 anys.
15: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
16: Ràdio Capital,
14: 25 anys. La ràdio...

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del dia. El jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar ha acordat deixar en llibertat amb càrrecs Pere Albó després de passar aquest dilluns a disposició judicial. L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols està investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant d'un menor d'edat. Albó va ser detingut aquest diumenge per la policia local de Santa Susana arran d'uns fets que haurien tingut lloc a la piscina d'un hotel del municipi. Segons la investigació, hauria accedit a les instal·lacions i hauria protagonitzat un comportament de caràcter sexual davant de desenes de persones, entre les quals hi havia diversos menors. I el lladre multireincident que havia protagonitzat diversos robatoris i intents de robatori a Palafrugell durant els darrers mesos ha ingressat a presó. Segons ha informat l'Ajuntament, l'home acumulava més de 57 antecedents policials i era l'únic perfil multireincident que continuava actiu al municipi. L'ingrés a presó arriba després de mesos de seguiment i actuacions coordinades entre la policia local del municipi i els Mossos d'Esquadra. En les últimes setmanes, el sospitós havia intensificat la seva activitat delictiva, especialment en robatoris i intents de robatori en establiments comercials. I la policia local de la Bisbal d'Empordà ha dut a terme aquest any prop de 1.750 actuacions durant el primer semestre. Segons el balanç presentat per l'Ajuntament, l'activitat policial s'ha centrat en reforçar la presència al carrer, la prevenció i l'atenció de proximitat, especialment durant el mes de juny, que ha estat el període de més intervencions. El consistori destaca que els delictes registrats durant el mes de juny han disminuït respecte al mateix període de l'any passat. Durant aquest mes es van comptabilitzar una vintena llarga de fets delictius, mentre que un any abans ja n'hi havia hagut prop d'una trentena. Al conjunt del semestre, la policia local ha registrat prop de 150 incidències delictives, entre les quals hi ha robatoris amb força, furts, danys, ocupacions d'immobles i casos de violència masclista. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts.
0: anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit. Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si està bé,
1: si està bé a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, Amor Ordinari.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
5: Maxiloestètic.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
12: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Quina calor que fa.
17: Quina calor que fa.
16: Ràdio Capital.
18: La ràdio de l'estiu.
16: Des del cor de la Costa Brava.

Tots els èxits en una sola ràdio. Som la ràdio de l'Empordà, som Ràdio Capital. Ells són David Guetta i Bebe Rexha amb aquesta versió del Blue de Badí de Badà. I'm good, Blue.

0: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
1: Manòmeno. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Fenòmena.
4: Maxil·la Estètic.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
11: sis.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
12: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
9: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
9: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
15: Ràdio Capital.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: tal.
1: Valentina, porta-lo, crele.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les notícies més destacades d'aquest dimarts. Nou ajuntaments de les comarques gironines s'han unit en un manifest per defensar els habitatges d'ús turístic. Quatre dels municipis impulsors són del Baix Empordà. El text demana revisar el decret que regula aquesta activitat i obrir una taula de diàleg amb les administracions i el sector. Els impulsors alerten que una reducció de llicències podria tenir un fort impacte econòmic als municipis turístics. El jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar ha deixat en llibertat amb càrrecs Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols. L'exalcalde continua investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant d'un menor d'edat. Va ser detingut aquest diumenge per la policia local de Santa Susanna. Aquest dilluns ha passat a disposició judicial i el jutjat ha acordat la seva posada en llibertat amb càrrecs. Begú estrena el Summer Film Fest aquest estiu amb cinema, música i activitats culturals. El programa inclou un concert solidari i dues projeccions a l'aire lliure. Aquest cicle servirà de preludi del Begú Comedy Film Fest. El festival se celebrarà a l'octubre i homenatjarà l'actor Peter Sellers. L'estartit Beatles Weekend ha tancat la seva 20a edició amb una gran participació i amb més força que mai. Durant 4 dies, centenars d'aficionats han omplert el festival amb concerts, exposicions, conferències i activitats per a famílies. La presència de Patti Boyd i Freda Kelly ha donat un caràcter especial a aquesta edició. També la bona resposta del públic als concerts ha ajudat a consolidar el festival com una cita destacada de l'estartit. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts. Cel ennuvolat a la Costa Brava amb bancs de boira localment persistents. La temperatura es manté suau, amb màximes entre 27 i 33 graus. Vent fluix. Demà i els pròxims dies, més boira i poques variacions. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat. El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: La millor música
10: la
9: del
10: millor
9: món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: La banda sonora del teu dia.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ara mateix el ritme el posa Louis Tomlinson. Com ens agrada aquesta cançó. Quina motivació, aquest Lemonade.

0: Graduant? Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
2: Tens una casa o te'n vols fer una?
3: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
2: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
3: ho fa possible.
2: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: La millor música
10: per sentir-se bé.
9: Ràdio Capital.
10: Capital.
9: 25 anys.

Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: que vas a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú, cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez, es diu Un altre cop.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
6: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: La ràdio de l'Empordà Capital.
13: Alavant, Alfa Ren. L'escoltem a Ràdio Capital amb Fading.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

tal? Com estàs? Nosaltres contents de saludar-te un dia més des de la ràdio de l'Empordà. Ara ens quedem amb els empordanesos de l'Udin Band, una banda que ens encanta amb les seves propostes tan i tan interessants. Aquesta que sona de fons es diu El meu amor s'ha anat de vacances i sona, evidentment, aquí.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: tal?
1: Valentina, porta l'ukulele!
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Mana, mana. Maxil·lo Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·lo Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·lo Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer. Grup Gamma.
11: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
12: Esmorzarem pa amb oli i sal.
11: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit. La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal

0: combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: 25 anys.
7: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
8: Adéu!
7: Adéu!
8: Visca l'Empordà!
9: Ràdio Capital.
6: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, cir, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Sabeu quin dia és avui? 14 de juliol. Els francesos celebren el seu dia nacional i per a molts francesos és el tret de la seva de sortida de les seves vacances. Molts d'ells, per cert, acabaran aquí, els tindrem a tocar aquí a la Costa Brava. I aquest vespre toca futbol. Els mundials arriben a la primera semifinal amb el partit França-Espanya.

0: Aquesta tarda el futbol serà el nostre tema de conversa. També perquè us presentarem a una empresa d'Olot, curiós, eh?, que ha posat la gespa a alguns dels camps de futbol que s'han fet servir pel Mundial. Entre ells, l'Estadi Azteca de Mèxic, de Mèxic DF, on es va fer, si us en recordeu, la cerimònia inaugural del Mundial. Ja sabeu que queden 4 seleccions: Espanya, França, Anglaterra i l'Argentina. I la gran pregunta és: qui voleu que guanyi el Mundial? A Catalunya, la resposta sempre és més complicada perquè nosaltres tenim una selecció que no perd mai. Bàsicament perquè no la deixen jugar. És l'únic equip del món que arriba invicte a tots els Mundials. Avui hi ha una Espanya-França, demà una Anglaterra-Argentina. És com un sopar familiar, tens motius per discutir amb tots els convidats i al final acabes fent una cosa molt nostra: no animar ningú, sinó esperar que el partit sigui bo i que les xarxes perdi tothom. Perquè el futbol passa, les polèmiques també, però les discussions de bar duren 4 anys. I això sí que és tradició mundialista.
1: 972 313 702.
0: Avui el telèfon traurà foc i fum. Qui us agradaria que guanyés el Mundial? Va, a trucar i a començar.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Arenyes.
1: Triple salt mortal amb Joan Arenyes.
2: Bonsoir, monsieur, comment ça va?
1: Bonjour, monsieur, on va très bien, et il fait chaud.
2: Fait chaud, què vol dir fait chaud?
1: Il fait chaud, que fa calor.
2: Ah, fa calor, oui.
1: Fa calor, fa molta calor, molta calor. Escolta, per què hem de parlar francès avui i posar la marsellesa? Què passa?
2: Posa la marsellesa, tot seguit.
1: Le jour de gloire est arrivé. Est arrivé, Joan Arenyes.
2: Home, doncs perquè avui és el 14 de juliol, que és la festa nacional francesa, aquell dia que els francesos van als Camps Elisis a veure passar els tancs i els soldats i els avions i tot això, amb aquella parada militar que fan, i que després al vespre se'n van a la Tour Eiffel de París a veure uns focs artificials espectaculars. Tot i que s'ha de dir que els francesos, que són molt previsors, i com que avui tenen partit del Mundial de Futbol amb la seva selecció contra Espanya, justament, han dit, saps què? Pel que pugui ser, avancem els jocs. I els van fer ahir, els jocs, els focs, vull dir.
1: Els vaig veure.
2: I els van fer ahir al vespre, o sigui que tots ja ho tenen fet.
1: Ja ho tenen. Clar, feina feta no té destorb. I la feina que avui aquesta tarda demana als nostres oients, i a tu també, és quina selecció t'agradaria que guanyés quin país t'agradaria que guanyés el Mundial?
2: Mira, la meva favorita era Noruega del Haaland, però com que els han eliminat, ara ja m'és igual. Que sigui Messi, Messi, Argentina, que sigui França, fins i tot, mira, que guanyi el millor, en tot cas. Qualsevol d'aquests dels que
1: Molt bé, carallons. Molt bé. Jo ja em pronunciaré en el decurs de la tarda.
2: Bé, tu pronuncia't.
1: Què vols dir, que avui farem algun monogràfic dedicat a França?
2: Mira, avui, com que és la seva festa nacional, els dedicarem tot l'espai, perquè he fet una tria de les 10 cançons cantades en francès que han tingut més èxit internacional al llarg de la història. Farem un repàs aquí que veuràs, que al·lucinaràs. Deixa'm explicar-te que, a banda de tot això, de la desfilada, dels focs artificials, la Tour Eiffel, una altra cosa molt tradicional, que potser no és tan coneguda, d'aquest dia a França, és una cosa que ells en diuen... Espera, t'ho faré dir per una francesa i tot. Escolta això.
3: Le bal des pompiers.
2: Le bal des pompiers.
1: El ball dels bombers.
2: Dels bombers.
1: I què és això? Es treu la manguera?
2: No, el que es veu que és tradició, un cop ja han anat a veure el castell de focs, han fet tot, al vespre, anar a ballar. Però es veu que algú, algun any, se'ls va acudir d'anar al parc de bombers a fer la festa allà. I això s'ha convertit en tradició. Per tant, el 14 de juliol, els francesos van als parcs de bombers i fan festes als parcs de bombers.
1: Això no
2: sabia. I diuen le bal de pompier.
1: Le bal de pompier. I la màniga de pompier, com es diu?
2: La màniga de pompier es diu la petite pompa.
1: Bé, la pompa d'Eustàquio. Va,
2: Tinc 10 cançons, Joan,
1: que ole. Va, anem.
2: Va, tira la primera.
1: Oh. M'encanta aquesta. Laurent Voulzy.
2: La recollection.
1: Recollection.
2: Joan, deixem de parlar francès xungo, perquè hi haurà algun francès que ens estarà escoltant i està dient aquests dos són ben beneits. Vull dir que ja ho sabem, això.
1: A veure, tindrà raó, eh? Un moment, calla.

0: Llavors comencen per... Everybody's doing a brand dance now. Sí, sí, Laurent Voulzy.
1: Exacte, aquest home l'any 1977 es va pràcticament inventar un gènere que és el mashup, engaltar una cançó darrere l'altra i convertir-la en una cançó nova. Ell intercalava la seva cançoneta per entremig i feia aparèixer cançons dels Beatles, els Beach Boys o els Bee Gees. Va ser un èxit internacional que va triomfar a tota Europa i Amèrica Llatina. Laurent Voulzy, Rock Collection de l'any 1977. Però espera't, perquè l'any 79 va aparèixer Patrick Hernández amb això.

0: No sé si has notat que aquesta cançó no és en francès.
1: Oui,
0: però és
1: igual. Je le noté.
0: Però fot-li. De fet, el Patrick Hernández era un artista francès, però en aquesta ocasió va cantar això que es diu Born to be Alive. A l'any 79 ho va convertir en un èxit de tot el món. I és més, hi ha una cosa que potser molta gent... que s'ha explicat algunes vegades, però potser no te'n recordaves. Quan se'n va anar a Estats Units a promocionar aquesta cançó, se'n va anar de gira a Nova York, una de les ballarines que va contractar era la Madonna. En aquella època, li va fer de ballarina quan va estar fent bolos per les teles i fent promo d'aquesta cançó al Patrick Hernández en Born to be Alive l'any 79, encara no havia començat la seva carrera com a cantant, la Madonna, i estava aquí buscant-se la vida fent de ballarina de cors. Doncs mira, hi ha una cosa que més que sabem. Atenció, estem repassant cançons per dècades i per anys, i anem a l'any 86, perquè un altre clàssic de la música francesa que ha triomfat a tot el món és aquesta que escoltaràs i que es diu Voyage Voyage de Derrière.
1: Què has dit?
2: Jo que sé què.
0: Ara. És que no s'ho hem dit mai, aquest nom. Ara li faré traduir aquesta
1: nom. Désirless.
0: A veure, Joan, a veure, aquesta hora ens dirà com es diu el nom d'aquesta artista. Escolta un moment, a veure.
3: Voyage. Voyage, Désirless.
1: És el que t'he dit jo, Désirless.
0: Vale, però ja ens ho confirma, aquesta noia. Es deia Claude Fritsch Mentrop.
1: Sí, amb un cabell que portava que semblava l'Espinete.
0: Sí, punk andrògina i vestida de Jean-Paul Gaultier.
1: Sí.
0: De fet, aquesta cançó, jo te vaig deixant dates, aquesta cançó l'havia de cantar una altra que va dir que no li agradava i la va rebutjar i la Désirless va dir... Pues pa mi.
1: Ah, sí?
0: I aquí la tenim. Sí, senyor. Aquí la tenim triomfant des de l'any 86, que encara sonen. Anem a una altra cançó. És el 1987, perquè Vanessa Paradis, que després es va casar amb el Lenny Kravitz, va cantar una cançó que es va convertir en èxit internacional. Es diu Jo le taxi.
4: Jo le taxi va pas partout.
1: Oh la la. Aquesta cançó m'agradava moltíssim i, a més, va fer carrera a la Vanessa Paradis, sobretot als Estats Units, eh?
0: Doncs sí, senyor. Quan la va cantar, la Vanessa Paradis tenia només 14 anys. Però hi ha una cosa que potser no saps. La figura de Jo le Taxi, a la que està dedicada aquesta cançó, va existir en realitat. Era una taxista de París que era molt coneguda perquè era part de la comunitat LGTBI+, i era un personatge famós a París i a França perquè doncs era una persona de la nit i té una història. Jo sento la música molt alta, Joan.
1: No. Escolta una cosa, una curiositat. Aquesta cançó es va fer una versió en espanyol.
0: Oui.
1: I el taxista que en principi era de París, en castellà era el taxista de Valladolid.
0: De Valladolid, ja pot ser.
1: Sí, t'ho juro.
0: Ja pot ser. Però és que la Jo le Taxi tenia nom i cognom. Es deia Maria José Leao dos Santos. Era portuguesa, però aquí és el que en diríem una camionera. Però en aquest cas
1: home,
0: una taxista.
1: Home, per favor! Això no!
0: No, és que és tal qual.
1: No, home.
0: Que va tenir, era una líder del món de les lesbianes a París, tenir bars, famosa.
1: No et diguis que d'allò. Va, canviem.
0: Li deien taxista per no dir-li camionera. Ja està. Ja,
1: molt bé.
0: Vale. Anem endavant.
1: Sí, és que no podem anar endavant perquè tinc bloquejat el sistema de reproducció. Mira, va. Ja la tenim aquí. Qui és aquesta cançó?
0: 1995, Céline Dion, Pourquoi tu m'aimes encore.
1: Ah.
0: La preciositat de cançó.
1: Molt maca.

0: Celine Dion. Amb aquesta és la cançó que va participar al Festival d'Eurovisió representant a Suïssa,
1: no pas,
0: o no?
1: Ah, no pas. No pas. Aquesta és posterior, perquè això, el de Eurovisió va ser als 80 i aquesta és l'any 95. Però és una cançó d'un compositor francès que es diu Jean-Jacques Goldman i és una de les peces més emblemàtiques de Celine Dion en francès, perquè en aquella època ja cantava en anglès. Va, més cançons que han triomfat a tot el món, cantades en francès. Anem a l'any 2000. Aquesta. Moi, Lolita, d'Alizé.

0: exacte. Però sí, alguna cosa tenen els francesos amb les adolescents, perquè si la Vanessa Paradis, quan va cantar aquella cançó, en tenia 14, sí. La Alizé, quan va cantar aquesta, en tenia 15 només. Jo la vaig entrevistar, va venir a fer promoció aquí, aquí a Barcelona fa, en aquella època, fa 20 anys, carai. I la vaig anar a entrevistar aquesta noia.
1: Molt bé.
0: Estupenda.
1: Anem per una altra?
0: Una altra que deixo. Anem a una altra, vinga.
1: A veure, què passa que és un
0: millor? 2009.
1: Dit travail qui dit taf. Aquest, recordo, va ser un èxit esclatant també, eh?
0: Doncs sí, senyor, dels 2000, a l'Horizon d'Engenyors francès, eh? Stromae és belga, i aquí el que va triomfar és aquest contrast entre la música de ball de la base i la seva lletra, la lletra d'una cançó que parla, doncs, de crisi, d'estrès, de deutes, o sigui, és super mal rotllo. Qui dit fatigue dit réveil,
1: encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier. Alors on danse. Què més tenim, a veure?
0: La cançó va triomfar tant, deixa'm dir-te, que fins i tot Kanye West en va fer una remescla oficial. Això era de l'any 2009. Passem un any més tard, al 2010, perquè Zaz va triomfar. Zaz era un artista que es guanyava la vida cantant pel barri de Montmartre, a París. La va agafar un tio amb molta vista i la va convertir en estrella internacional amb aquesta cançó que es diu Je veux.

0: Índia és una representant perfecta de la multiculturalitat que ara té la societat francesa, perquè ella és d'origen algerià, cambodjà i egipci, tot barrejat en una sola persona. Aquí en diríem un mil leches. Però...
1: En què acabem, En què acabem?
0: Perquè ja acabem, sí, anem acabant, perquè si no, amb una altra mostra de multiculturalitat francesa, amb Aya Nakamura, de l'any 2018, aquesta cançó que es diu Jatja.
1: Jatja, fins la setmana que ve, eh?
0: Adiós.
1: Jatja, passi bé.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir.

0: Un dels clàssics de Stevie Wonder, Isn't She Lovely? I després de la publi, qui arribarà? Amaral. De verano és la cançó que us proposem, res, d'aquí a 3 minuts mal comptats després de la publi.
1: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny. Transformem idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria

0: Reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
3: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
2: Quins tractaments fan?
3: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
4: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
6: Del nostre web.
5: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: les preses. La pilota del Mundial 2026 roda aquestes setmanes per una catifa verda gironina, més ben dit, garrotxina de les preses, tot i disputar-se a Canadà, Mèxic i Estats Units. L'empresa garrotxina Royal Verd, especialitzada en la construcció, enginyeria i manteniment de superfícies esportives d'alt rendiment, ha estat, per exemple, la responsable de posar la nova gespa de l'estadi Banorte Azteca de la ciutat de Mèxic. Per exemple, va acollir la cerimònia d'obertura del partit inaugural del Mundial. Construir i mantenir la gespa de l'escenari del primer partit de la Copa del Món representa, sens dubte, una de les fites més rellevants en la trajectòria d'aquesta companyia garrotxina i confirma la seva consolidació com una de les referents internacionals del sector. Ens acompanya ara mateix amb nosaltres el seu director general, l'Eduard Rovira. Hola, Eduard, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
1: Ha regat bé el jardí?
2: Amb la calor que fa, més ens val.
1: Déu-n'hi-do, les preses em deies que fot una calor de caldeu.
2: Quasi bé, estem a 38 graus.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, com us arric l'encàrrec de posar la gespa a l'estadi Azteca de Mèxic, que és on es va celebrar, com deia abans, la cerimònia inaugural del Mundial?
2: Sí, això és un projecte que, com us podeu imaginar, no arriba d'un dia per l'altre, sinó que el projecte de Mèxic va començar fa uns 3 anys, quan un altre club del país, el Chivas de Guadalajara, a través d'un preparador físic que havia estat a l'Espanyol, que ens coneixia, i a través del seu director esportiu, que era en Fernando Hierro, que el coneixíem doncs, de la Federació Espanyola, de la seva època de director esportiu, doncs ens truquen i ens diuen: tu, tenim un problema amb la gespa, ens diria que vinguéssiu. I ens desplacem al país i fem doncs, l'assessorament dels seus camps durant un any. Els resultats són molt positius i comencem doncs, a fer-nos un nom a dintre el país. Això arriba doncs, a oïdes de l'estadi Banorte i just muntaven un concurs internacional. La propietat volia empreses internacionals, punteres, líders en el seu sector, i ens van invitar. Érem una de les tres empreses invitades, una irlandesa, una francesa i una catalana, i doncs vam tenir la sort doncs, de poder-nos presentar i guanyar el concurs.
1: Està bé. Recordem, per situar els nostres oients, que l'empresa que dirigeixes va ser fundada a Olot fa més de dues dècades i, entre altres, la gespa de l'empresa Royal Verd es pot trobar i trepitjar al Camp de l'Espanyol, al Metropolitano de l'Atlètic de Madrid, al del Getafe, al del Llevant, al de l'Elx. Avui juga Espanya-França. A Dallas la gespa no és vostra, no?
2: No, a Dallas la gespa no és nostra. En el Mundial hem construït i hem mantingut doncs, l'estadi Banorte i també hem construït alguns camps i hem mantingut alguns camps de ciutats esportives d'entrenament a lo que és Mèxic. I efectivament, l'empresa va néixer el 2003, ja fruit o dintre el grup Morera, i gràcies doncs, al visionari o al seu fundador, que era l'Eudald Morera.
1: Uh-huh. Escolta una cosa, he sentit moltes crítiques, sobretot a Estats Units, que s'han jugat la majoria de partits de futbol, de la qualitat de la gespa, perquè, és clar, els camps de futbol dels Estats Units no són pel soccer, no són pel futbol, és pel futbol americà i altres... I han hagut de canviar la gespa, i fins i tot me'n recordo que unes polèmiques declaracions del seleccionador de Noruega, que deia que semblava que jugava amb camps de gespa artificial. Què hi han posat els americans? Quin tipus de gespa hi han posat?
2: És que encara que sembla increïble, no és el mateix una gespa per béisbol, per futbol americà, que per golf. Nosaltres, per exemple, només fem futbol. Sí. No en sabem de golf, no en sabem d'altres esports. I als Estats Units el que podem pensar és que han agafat el coneixement, que en saben molt d'algunes coses, i l'han aplicat al futbol. Mm. I segurament doncs, hi han protocols, hi han formes de treballar que no s'han adaptat o els jugadors no els han acabat d'agradar. Suposo que pels tios van una mica per aquí.
1: Perquè jo no en tinc ni idea de gespes ni com regar, perquè, clar, quan us encarreguen el projecte d'instal·lar gespa en un camp de futbol, requereix molta cura, s'ha de cuidar molt bé, i no tots els tipus de gespa, en funció del terreny, serveixen, no? Explica'm una mica això.
2: Totalment, cada estadi, inclús dintre d'Espanya mateix, no és la mateixa gespa que podem tenir a un camp de l'Espanyol, que la que podem tenir a un camp del Betis. Perquè en meteorologia a Espanya tenim l'avantatge o desavantatge, segons com es miri, de tenir molta variabilitat climàtica, no? Doncs després treballem amb gespes, el que es diuen d'estiu, que toleren més bé les altes temperatures, i gespes d'hivern. Per posar-ho fàcil, de Madrid en amunt treballem amb una sola gespa durant tot l'any, que la seva temperatura ideal doncs, pot ser de 15 a 25 graus. Per tant, ara mateix, aquests camps que estan de Madrid cap amunt estem patint per les altes temperatures, i per això a l'inici de Lliga podeu veure alguns camps del nord, de la zona mediterrània, patint, perquè són gespes no adaptades a les temperatures. I de Madrid cap avall doncs, treballem amb gespes d'estiu, que estan molt, molt més verdes, molt més adaptades a la temperatura. I aquestes gespes, quan baixa la temperatura a setembre-octubre, aprofitant el peron de seleccions, doncs hi posem, i plantem i ressembrem la llavor d'hivern, i després doncs ja treballem tot el que és la temporada d'hivern amb una altra gespa a sobre la gespa d'estiu que està dormida.
1: Eduard, en sabries dir quin és l'estadi de futbol que us ha costat més posar gespa i que la gespa que teniu preparada s'adaptés al terreny? Quin ha estat l'estadi més complicat, més difícil?
2: Doncs mira, per posar la gespa diria que tots són més o menys iguals, tots fan les mateixes mides, tots tenen més o menys dificultats. Jo diria que el manteniment, com a manteniment, un dels estadis que són més difícils de mantenir és l'estadi de l'Espanyol.
1: Ah, sí?
2: Per què?
1: Doncs,
2: sí, segurament d'Espanya és un dels estadis més complicats. La primera perquè està a Barcelona, i Barcelona fa molta calor a l'estiu cada cop més, i la gespa, com us he dit, d'hivern, no aguanta altres temperatures. I pateix molt. Dos, perquè té molta humitat, està a prop del mar, i a les nits són caloroses. Humitat i temperatura, fongs. Per tant, problemes. Cada cop les gespes esportives tenim menys productes químics, com és lògic. Anem a mètodes més sostenibles, no tenim productes que teníem fa 20 anys que podien atacar aquests fongs. Després tenim dificultats per controlar segons quines enfermetats. I el tercer punt és que hi ha sombra. L'estadi de l'Espanyol és una coberta molt maca, que els espectadors no es mullen, però afecta a la gespa. Després, doncs, hi ha èpoques de l'any que tenim mig camp, tres quarts de camp, sense sol. I això doncs dificulta i ens fa doncs tenir que utilitzar llums artificials, ventiladors per treure aquestes humitats, etc. Camp de l'Espanyol, li diria que és un dels camps més complicats.
1: Escolta, i el del Barça, ja sé que no hi heu posat la gespa, però per proximitat, Cornellà, la Diagonal, per aquella zona, el camp del Barça també estaria en les mateixes condicions del de Cornellà? Difícil, manteniment, complicat...
2: L'estat actual l'estat actual ho desconec, perquè nosaltres vam treballar al Barcelona fins l'any 2018, i ja et puc dir que en l'antic Camp Nou o en el Camp de l'Espanyol, el Camp de l'Espanyol era més complicat. Amb l'actual ho desconec.
1: Està bé. Escolta, i quins projectes teniu? Camps de futbol d'arreu del món que la vostra empresa posarà la gespa, a Qatar o altres països del Golf Pèrsic, voleu anar per allà?
2: La idea és estabilitzar Espanya, no perdre cap client, inclús si podem reforçar doncs, l'estructura a Espanya, estaria bé. Espanya controlem o treballem, i tenim la sort doncs, d'estar amb el 50% aproximadament de clubs professionals, de primera, segona i primera ref. Després això ho hem de mantenir i fer forta l'estructura nacional. Mantenir i enfortir les filials que tenim, com has dit, Mèxic, doncs ja tenim una estructura important treballant. Tenim Marroc amb un soci local també, on hem fet la Copa Àfrica i estem construint ja pel Mundial del 2030. Estem fent créixer altres filials, com poden ser Panamà o poden ser Perú, i la nostra idea estem treballant ja per obrir empresa a Aràbia Saudí, que és cap on el món del futbol ja es mira per l'any 2034.
1: Eduard, tu creus que l'estadi Mohamed VI de Casablanca, en el qual la gespa li heu posat vosaltres, es parla d'unes... hi ha possibilitats, segons diuen, de que pugui ser el camp que triïn per fer la final del Mundial 2030. També està aquest estadi i també està la gespa. La gespa, clar, suposo que si l'has posat tu, deu estar perfecte.
2: L'estadi que nosaltres és el Mohamed V, el Mohamed V, que és el de Casablanca, i s'està fent ara el de Hassan II, que
1: és el nou
2: que s'està construint. El nou que s'està construint, bueno, segons diuen, no he tingut la possibilitat d'estar-hi, però diuen que serà l'estadi doncs, més punter, més espectacular que s'ha fet mai en el món del futbol. Sí. I clar, al final, quan tens 120.000 o 130.000 persones amb infinitat de localitats VIP, doncs això fa que sigui un estadi molt atractiu per fer-hi grans events.
1: Ja veieu, la majoria dels nostres oients tenen problemes. Bé, estan capficats com regar el jardí i aquest senyor rega els camps de futbol de mig món. Eduard, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès la trucada i molts èxits.
2: a vosaltres per pensar en nosaltres. Una abraçada.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny. Transformem idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Què tal, família? Com va això? 5 de la tarda, 4 minuts a Taronja Ràdio, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. Tenim una pregunta, que fa estona que no la recordo. A banda d'haver parlat amb l'Eduard d'aquesta empresa de d'Olot, que es dedica a muntar gespa en algun dels millors estadis del món, avui ja sabeu que juga el partit Espanya-França. Queden dues semifinals, la d'avui i la de demà, entre Argentina i Anglaterra. I us demanem senzillament qui us agradaria que guanyés el Mundial.
0: 972 313 702.
1: Missatge de text, trucada telefònica en directe, missatge de veu, el que vulgueu. I aquest dissabte, qui actua a Cap Roig és Rick Astley.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: De cap a cap, visca la tarda.
2: Els consells de la Lola.
3: La Lola Sans.
4: Sí, senyor.
3: Què tal?
4: Oh, estic que em despatx, no puc més.
3: La setmana, escolta una cosa, t'he de dir que la setmana passada, la mateixa nit, vaig provar els teus remeis sobre la calor. Només vaig et diré una cosa, no vaig provar ni el menjar picant ni el caldo, perquè em diràs tu el caldo a les tantes de la matinada. Vaig fotre els llençols a la nevera abans d'anar a dormir. Ostres, tu, molt bé, eh?
4: Veus? I si ho poses al congelador encara millor. Què és que tinc ara?
3: Clar, però és que el congelador hi tenia cubitos.
4: Clar. Jo, sincerament,
3: ai, sí.
4: I avui us parlaré d'un tema de... que han envaït casa meva.
3: Qui?
4: Per culpa de la cal... han envaït casa meva uns bitxitos de merda, unes mosques petites, aquelles mosques petites que se't posen quan ve la calor i se't posen a la fruita.
3: Quin fàstic.
4: Això és horrorós. Encara que ho tinguis net com una patena, sempre apareixen aquelles mosquetetes petites. Sí. I he dit, prou, s'ha acabat. S'ha acabat. I aleshores, resulta que he fet un remei, una cosa d'aquestes, que és, dic perquè s'ha acabat, és posar en un got de vi. Poses un got de vi?
3: Un got de vi. Però és que, perdona, és que em fas, amb els teus remeis, em fas por, Lola. Em fas por perquè algun dia destrossaràs el planeta.
4: Per què?
3: Perquè jo què sé, no ho sé. A veure, pobres mosques, a veure, com les mates?
4: Oh, per l'amor de Déu, tu poses el got de vi, la copa de vi, allò amb vi blanc o vi negre, i totes van cavallar. Escolta, tu, que agafin una turca i s'emborratxin i ja caiguin desmaiades i es quedin allà enganxades al vi, per l'amor de Déu, saps? I a més li poses un rajolinet de rentavaixelles i que es quedin allà negant en tot el patipoti de del xarop de sabó, saps?
3: O sigui...
4: funciona.
3: En sèrio? O sigui, atretes per l'olor del vi i del...
4: Atretes, sí. Sí. I aquí ho fa també amb vinagre, o també vinagre balsàmic. Saps aquella crema balsàmica de vinagre de Mòdena?
3: Sí.
4: Doncs això, com que és dolç, també. Jo ho he provat amb vi. He fotut, ara, no una copa, no, he fotut un barrenyo, saps? Un barrenyo.
3: Però escolta, qui t'ho explica tot això, Lola? Perquè, és clar, a veure, una persona normal, i no et dic anormal, quan té un problema d'aquestes característiques, no li ve la imaginació. Mira, farem aquest un got de vi aquí, posarem una mica de lejía conejo i ho barrejarem tot i que es quedin aquí. Això d'on ho treus, això?
4: No, perquè tinc els meus, com es diuen allò, les meves fonts, allò, no... perquè me'n recorda de coses que m'havia dit ma mare o que m'havia dit la meva àvia. Això m'ho ha dit concretament ma mare.
3: Està bé.
4: Ma mare fa dir, això posa això, perquè ma mare és clar, és una dona que és neta, o sigui, pulcra, que aviam, també he de dir que la meva cuina tampoc és que s'hi pugui menjar sopes a terra, eh?
3: Què vols?
4: No és que sigui una marrana, però tampoc sóc allò de... saps? Allò no soy les llonces... ben netes i tot, saps? Però, que en sèrio, que això, i ma mare, que és super pulcre i allò, em diu, escolta, posa això, que és això. I ma mare em va dir això, i em va dir, què diu aquesta dona? Què diu? I resulta que funciona. Ara, això sí, l'endemà, o quan vas a veure aquell... el got ple de mosques allà enganxades.
3: Fa fàstic, allò.
4: És horrorós, fastigós. I també, clar, ara també és una època en què les mosques o aquestes mosquits o d'allò crien els pots d'arròs i de farina, saps?
3: Sí.
4: Doncs un truc que es veu que va molt bé, que això no ho he provat, però us ho dic perquè ma mare, això és la secció patrocinada per ma mare avui, eh?
3: Sí.
4: És posar-hi una fulla de llorer.
3: Allà, a l'arròs?
4: A dins, sí.
3: A dins.
4: I es veu que això fa que no criïn aquests insectes. Allò que a vegades obres i dius, però com és possible? Tinc el pot tancat hermèticament. Com és possible que aquí hi hagi tants bitxarracos a dintre d'un pot d'arròs o de cereals, saps?
3: Molt bé.
4: Ja no, doncs mira, avui ja... matança de bitxitos, que van a la fruita. Sí,
3: això és la matança de Texas. Lola, fins la setmana... Fins la setmana que ve. Un petó!
4: A veure, sí, sobrevisca la calor, perquè de debò m'estic desfent. Adéu!
3: Adéu, carinyo!

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Qui us agradaria que guanyés el Mundial? David de Porqueres. Normalment no vull que guanyi la selecció espanyola, però aquest any veig tanta gent de Madrid esperant que perdi per culpar els jugadors del Barça, especialment en Lamin Yamal, que ara vull que guanyin. No m'havia passat mai això. La Rosa és de Sant Feliu de Guíxols i diu: jo vull que guanyi Argentina, per en Messi realment que sigui Argentina m'és una mica igual. Si en Messi fos xinès voldria que guanyés la Xina. Ja el va guanyar el 2022 i a veure si aquest any repeteix. La Paula és de Girona, diu: soc molt futbolera des de sempre, però si hi ha una cosa del futbol que em fa mandra enorme són les seleccions. No em pot importar menys qui guanyi un Mundial o una Eurocopa o qualsevol el torneig així. A mi m'interessa el Girona i prou. Doncs cap a segona divisió, Paula. I acabo amb en Gerard de Figueres. Diu: jo vull que guanyi Espanya i sobretot que no guanyi França. No sóc de seguir massa el futbol durant la temporada, però les competicions de seleccions sempre m'han agradat força. I més si guanyes, si juga Espanya.

0: Dos quarts de sis i dos minuts. I després de la publi recuperarem a Supertramp. Hey! La, la, la. Encara que sigui l'hora de berenar, ens fotrem un bon esmorzar americà.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts. El futur de la música ja sona a Torroella. Del

0: Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
2: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
3: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí Seguer.
1: Martí, avui una mica més tard,
2: però, sí, una mica més tard,
1: però entrem a parlar de les novetats tecnològiques de la setmana.
2: Molt bé.
1: Per on comencem? Ah, sí, parlant de Meta,
2: sí.
1: La Comissió Europea acusa l'empresa de fomentar un disseny addictiu a Instagram i Facebook. No ho hagués dit mai, eh?
2: No ho haguessis dit mai, eh? Doncs sí, així diu una llei de serveis digitals que vetlla per això, perquè Instagram i Facebook, doncs, no siguin tan addictius. I és que Brussel·les considera que aquestes plataformes incorporen funcionalitats que poden afavorir aquest ús excessiu o compulsiu. Entre els elements que assenyala hi ha els desplaçaments infinits, l'escrolling infinit, la reproducció automàtica de vídeos, les notificacions constants i els sistemes de recomanació molt personalitzats de vídeos o d'això. Són funcions que avui formen part d'un funcionament habitual de moltes xarxes socials, però el problema, segons la comissió, és que poden empènyer els usuaris a continuar consumint contingut sense una pausa clara. És a dir, faciliten que persones passin d'una publicació a una altra o d'un vídeo al següent, gairebé sense adonar-se'n. La investigació posa una atenció especial en els menors d'edat i altres col·lectius vulnerables. Brussel·les també considera que Meta no hauria avaluat prou bé els riscos que aquest disseny pot tenir sobre la salut física i mental d'aquests usuaris. I la comissió també veu insuficients les eines actuals de control del temps, perquè es pot desactivar amb facilitat i no sempre redueixen de manera efectiva aquest temps que els usuaris hi passen a la xarxa.
1: Bé. Escolta, jo amb el Google Calendar ja en tinc prou que m'avisi de l'aniversari d'una persona. No necessito que WhatsApp ara també posi en marxa una nova funció.
2: Doncs mira, ho farà.
1: Tan important és això?
2: No ho sé, però la novetat s'ha detectat en una versió beta i això vol dir que encara estan desenvolupant-la, però ja aviat estarà disponible per tots els usuaris. Segons les informacions publicades, doncs, l'aplicació prepararà una secció específica on podrem consultar les dates d'aniversari de tots els contactes que les hagin compartit. La funció aprofita una dada de WhatsApp que ja ha començat a demanar alguns casos, que és l'any de naixement. Inicialment aquesta informació es va introduir per motius regulatoris, però ara ja la fan servir per altres coses.
1: Però un dubte. Clar, tu hauràs d'introduir la data d'aniversari d'aquella persona, sí, manualment, no?
2: Però és que ja la... No.
1: Ah, no?
2: Ja seràs... De fet, ja la tenen.
1: Ah, ja la tenen?
2: Ja te l'han demanat.
1: Ah...
2: Ara el que et demanaran és si la vols ensenyar o no la vols ensenyar, la data.
1: Que putes que són.
2: Ja ho tenen tot. Ja tenen tota aquesta informació. Bé, un punt important serà això, la privacitat, que haurà d'oferir controls perquè cada persona pugui decidir si ho vol compartir o no aquesta informació als seus contactes. Seria un funcionament semblant al que ja existeix amb la foto de perfil, que el pots ensenyar o no, sí, l'última hora de connexió, o l'estat, o la informació del compte... Bé, veurem. Els Estats Units van activar una funció de localització de tots els... ubicació, sí, a temps real, sense, sí, ni avisar-los. Espero que a Europa això no ho van poder fer. Espero que...
1: Molt
2: espero
1: bé.
2: Que les regulacions d'Europa hi posin fre a que puguem decidir menys.
1: Seguim d'aquí uns moments.
2: Va, perfecte.

0: Va, amb la música de Dire Straits i els Sultans of Swing acabem de parlar de més novetats tecnològiques. Parlem d'una cosa curiosa, sí. Martí. Solució curiosa contra la calor urbana. Un maó, o sigui, un rajol,
1: exacte,
0: inspirat en el Canti, que pot refredar sense electricitat. A veure, explica'm.
1: Doncs mira, és un projecte de dos estudiants de disseny industrial de la Universitat de Zuric. Han creat un sistema pensat per ajudar a refrescar la ciutat sense electricitat. El projecte es diu Bloc i consisteix en uns mòduls de terracota fabricats amb impressió 3D. Aquests mòduls funcionen a partir d'un principi molt antic, l'evaporació de l'aigua, i és el mateix principi físic que fa que aquest Canti es mantingui l'aigua fresca. El sistema incorpora un petit circuit d'aigua dins de l'estructura i la terracota, que és un material porós, absorbeix aquesta humitat. I quan aquesta aigua s'evapora, extreu calor de l'ambient i ajuda a reduir la temperatura de l'aire que surt del sistema. En aquestes proves inicials, els creadors asseguren que han aconseguit reduir la temperatura fins a 9 graus a les zones de sortida d'aquest aire, i la idea és instal·lar aquests mòduls en punts urbans especialment calorosos, com carrers o amb molt d'asfalt, i això. I un dels avantatges del projecte és que és modular. Això vol dir que es pot adaptar a diferents espais i a diferents necessitats. I també pot funcionar de manera autònoma i utilitzar aigua procedent de xarxes municipals o de sistemes de recollida de pluja. La proposta no substitueix altres mesures contra la calor, com l'augment de les zones verdes o la creació d'ombres, però pot afegir això, una nova eina per adaptar aquestes ciutats a estius cada vegada més extrems.
0: Molt bé, i acabem el programa i amb la secció de noves tecnologies amb un avís pràctic per als mesos de calor.
1: Sí.
0: Els aires, atenció, els aires acondicionats que gotegen al carrer poden comportar multes.
1: Doncs sí, sí, és un avís allò a tothom que té aire condicionat, que n'hi ha molts funcionant. Sí. Doncs això, l'ús d'aire condicionat augmenta molt ara l'estiu i pot generar problemes, i això és, aquest problema és l'aigua de condensació que alguns aparells expulsen directament al carrer. Segons recorden experts jurídics, aquest fet pot vulnerar ordenances municipals, perquè abocar fluids al carrer està prohibit i les sancions poden anar des dels 90 fins als 1.000 euros. Per tant, l'aigua que tinguem a l'aire condicionat l'hem de canalitzar bé i tenir-la
0: en una galleda,
1: controlada.
0: En una galleda.
1: En una galleda, però anar-la buidant cada dia, perquè amb aquesta humitat que tenim, cada dia estarà plena.
0: Molt bé. Gràcies, Martí. Acabem. Demà tornem a partir de les 4. Adéu-siau, família.

0: de l'Empordà i la millor música del món.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
7: Hi ha un moment
8: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
7: Perquè saps que no ho entendràs.
8: Perquè et canses d'esperar.
7: I de no saber exactament
8: què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
7: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
8: Sense sorpreses.
7: Parles amb persones i saps en tot moment
8: què tens contractat.
7: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
10: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
11: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics?
12: Au, va, que t'ho agrairan.
11: Ràdio Capital.

ulls amb l'aus l'han eclipsat. Sentint l'escalfor del foc que s'havia apagat i una estrella fugaç que se m'escapa de les mans. Trepits en sorra i plens de sal, mirant els llavis i aguantant. No sé per què tinc tot

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu.

0: tal?
1: Valentina, porta-lo, crele!
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·loestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
3: Maxil·loestètic, treballem pel teu somriure.
5: Manamana. Maxil·loestètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 14 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: Si ja t'has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
10: Radio Capital.
11: La ràdio de l'estiu.
10: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'estiu.
12: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: 25 anys posant música a l'Empordà.
7: La ràdio de l'Empordà.
6: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
2: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
0: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.